0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur. Vinga!

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105. L'estiu sona

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: la teva música.
1: No, tampoc.
2: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
3: Ho, ho, ho. Era així.
2: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
4: Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
5: Però estic a punt de despeiar.
1: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
2: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
4: Oble Ronald.

0: Sheeran.
1: La ràdio dels teus artistes.
2: Ed Sheeran, everybody!
3: Aquest és el so RAC 105.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: No.
1: No, tampoc, tampoc.
0: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
2: Ho, ho, ho. Era així.
0: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
3: Ja s'ha acabat el gas. Una frase.
0: Però estic a punt de despeiar.
1: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Rock Sensing, la teva música.
1: On sona
2: el millor dels millors.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: No.
1: No, tampoc, tampoc.
0: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
2: Ho, ho, ho. Era així?
0: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
3: Ja s'ha acabat el gag. Una frase.
0: Però estic a punt de despeiar.
1: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
0: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.

0: l'estiu també hi ha gent que es lleva d'hora.
1: Tengo sueño.
2: Per tots vosaltres,
0: Matina d'estiu.
2: A RAC 105.
0: Amb Víctor Huguet.

0: Unes poques setmanes perquè arribin 4 concerts històrics al Palau Sant Jordi. Amb la mateixa Aitana com a protagonista, superestrella, és dimecres, família. Així que comencem un nou matí. Una jornada del matina d'estiu. Què tal, famílies? Des de l'altra banda, l'Héctor Huguet, encara que podeu comprovar, una mica adormit, per no dir molt adormit. És increïble. Mira, espera't, ho farem bé. Deixa'm posar un moment una música d'atenció, perquè vull compartir un somni tan estrany que he tingut avui. És a dir, res, molt ràpid, eh? Per començar així una mica amb una cosa diferent. No sé si us passa, però és que avui he somiat una cosa raríssima, i és que portava tota la nit, de debò, tota la nit, pensant que algú m'havia robat un dron. Un d'aquests drons voladors, saps, que fa fotografies, que fa vídeos per l'aire. Tota la nit, molt preocupat, molt ratllat, perquè algú m'havia robat el dron. Total, això, que arriba el moment que em sona el despertador, que em llevo, i jo, convençut que algú m'havia robat el dron. Però és que el pitjor de tot és que no tinc dron. I em veus a mi amb el cafè preocupadíssim. Ostres, és que he perdut el dron. Ai, per favor, que l'he perdut. I després dic, Héctor, un moment, que tu no tens cap dron, tio. És que és increïble. En fi, res. T'explico aquesta tonteria simplement per dir-te que bon dia, benvingut, benvinguda. Estiguis encara adormit o no, o amb alegria com jo, sigui com sigui, aquest és el vostre programa i aquesta és la vostra ràdio, RAC 105. Fins al punt de les 12, 4 hores amb les millors cançons, 4 hores amb bona música. Amb el repàs del temps d'aquí una estona, amb l'Abel Caral, amb alguna que altra seccioneta i amb la pregunta del dia. De fet, he estat tan preocupat que he dit, li pregunto a la gent sobre els somnis o què?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Però no, avui no preguntem per somnis perquè faríem un programa estranyíssim. D'aquí una estona obrim el WhatsApp i us explico el tema del dia. El que fem ara és continuar amb Ed Sheeran, Bad Habits o amb aquesta cançó de David Guetta i Alphaville per desitjar-te un gran dimecres. Això es diu Forever Young. Bon dia!

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
8: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure.
11: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
12: 15, 22, 24, 34 i 42, i els sols, el 4 i el 7.
11: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
13: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
14: Alex Warren.
1: Aquest és el sol

Alex Warren, elegantíssim com sempre, la seva veu estel·lar d'una de les grans joves promeses del panorama actual. Això es diu Fever Dream. Haig de veure una mica d'aigua, sembla. Ai, ai, ai. Vinga, amics, amigues, anem a obrir el tema del dia. Com us he dit, no parlarem de somnis, tot i el meu anècdota. Avui parlarem del següent, i és que 19 d'agost és el dia mundial... De què, de què, de què, de què? Doncs mira, de la fotografia. Sí? I em diràs, i què fem amb això, Héctor? Home, està agafat una mica amb pinces, però t'explico, d'acord? Al ser el Dia Mundial de la Fotografia, evidentment sense fotografies no hi hauria cinema, no hi hauria pel·lícules, no hi hauria sèries de televisió. Per tant, pregunta obligada avui, parlem d'això?

0: Va, renta-me d'això. Oh, increïble, eh, aquesta. Evidentment, família, de bandes sonores, de pel·lícules, de bandes sonores de sèries de televisió. La pregunta és evident, quina és per tu la millor banda sonora? Clar, jo te'n proposo unes quantes. Poden ser també friquis i divertides, eh? Mira. Què, aquesta? La recordeu, no? N'hi ha de més èpiques. Què dir d'aquesta, no? Oh, mira. Tota una generació marcada per aquest Física o Química o per aquest Siete Vides. ¿Quién podía imaginar que volvería desde ya? O, evidentment, abans que algú digui... Mira, oh! Plats bruts, eh? Estel·lar! Doncs va, digue'm el 608-7171-41, quina és per tu la millor banda sonora, de pel·lícula, de sèrie...
1: 608-7171-41.
0: I ja de pas, doncs aprofito perquè em recomanis alguna cosa, perquè estic força orfe pel que fa sèries i pel·lícules, de debò. Mira que fa temps que intento buscar alguna que m'enganxi i no hi ha manera. No, li dono 3-4 capítols i, no sé, m'avorreixo ràpid. Ja saps, digue'm quina és per tu la millor banda sonora de cinema o de sèries o del que tu vulguis al 608-7171-41. Va, de moment, et deixo aquí a Mariana Grande i això que es diu One Last Time.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer he d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: No sé si són el millor tàndem, de tàndems n'hi ha molts, però home, un dels grans de casa nostra, sense cap mena de dubte, els mataronins, detalles, els tiets, digue'ls com vulguis. Home, aquí també tenim un bon tàndem, per un tàndem calen dues persones i arriba l'Abel Caral.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Abel, som un bon tàndem o no?
2: Jo crec que sí.
0: Sí, home, sí.
2: És del Maresme, jo, com els tiets.
0: Ah, sí, és veritat, clar, molt bé. Vinga, Abel, va, anem a repassar quatre temperatures, com sempre, i després no m'oblido de fer-te la pregunta del dia, vale? Endavant.
2: Doncs mira, molta calor avui. De fet, avui és el dia que toquem sostre d'aquesta setmana, esperant que demà baixin les temperatures, demà continuarà fent molta calor, però no tanta, i de fet, de cara a divendres i cap a setmana, notarem de manera més clara i evident aquest descens de temperatures. Ha sigut una nit de nou insuportable.
0: Sí, a la costa,
2: al Maresme, justament, però també a d'altres sectors, també a tota la costa, amb temperatures que en molts llocs no han baixat els 25, 26, 27 graus, amb molta humitat, és un matí molta humitat. Hi ha algunes boires o núvols baixos en sectors de la Catalunya Central, de la Conca de Barberà, a la resta fa sol, o en general fa sol. Aquestes boires, núvols baixos, aniran marxant al llarg del matí. I a la tarda pot aparèixer algun xàfec entre el Bages, Osona, Anoia, el Moianès, i cap a últimes hores del dia, vespre i final del dia, algun ruixats, en aquest cas cap al Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. I el que dèiem de la calor, avui serà més fàcil arribar als 35 graus a l'interior o passar als 35 i acostar-nos als 40, i si ahir vam arribar als 40 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, demà serà més, avui vull dir, serà més fàcil arribar als 40 en aquests sectors interiors de la Vall de l'Ebre, però també el Priorat o la Plana de Lleida. Pensa que avui és el 60è dia de l'estiu, des que va començar el 21 de juny. I d'aquests 60 dies,
0: què?
2: En 19 i amb el d'avui serà 20, hem arribat als 40 graus a algun punt o altre de Catalunya, és a dir, un de cada tres.
3: Què?
2: La normalitat, fins no fa gaires anys, era un, dos, tres dies arribar als 40 graus.
0: I quants dius que en portem?
2: I en portem, amb el d'avui serà el 20è.
0: Mare meva.
2: 20 a 60. Rècord, l'anterior rècord era l'any passat amb 16 i l'anterior, el 2022, amb 14.
0: És a dir, cada any anem superant aquest rècord,
2: sí,
0: no?
2: Sí, anem cap aquí, i això és un signe evident del canvi climàtic. Hi havia anys com el 2013, el 2014, el 2010, o finals dels 90, en què cap dia s'arriba als 40 graus. I algun any que feia molta calor, 8, 10, 12 dies. Doncs bé, en portem ja 20. Aviam si avui és l'últim, perquè encara queda, doncs, una mica més d'un mes d'estiu, però de moment els pròxims dies baixen les temperatures i ho agrairem. I a la costa, i de fet en general, dormirem molt millor.
0: Doncs pendents d'aquest canvi de temperatura, avui és el dia àlgid d'aquesta calorada. És l'era daurada segurament dels creadors d'aires acondicionats. És increïble, eh? Molta gent que sempre ha estat una mica reticent i tal, ara ja és, mira, me'l compro perquè si no em moro, la veritat.
2: I els instal·ladors també fent l'agost, un any més ben dit, suposo.
0: Sí, sí. Abel, la pregunta del dia, sí. Avui que és el Dia Mundial de la Fotografia, estem preguntant als nostres oients el número de sempre.
4: 608-71-7141.
0: Quin és per tu la banda sonora, o no diré la millor, però almenys que li tens molta estima, de sèries, de televisió, d'alguna pel·lícula?
2: Mira, a mi m'agrada molt la banda sonora de Moulin Rouge.
0: Oh, vale.
2: Hi ha un moment que l'Ewan McGregor i la Nicole Kidman fan un medley, això que van empalmant diversos fragments de cançons.
0: És això?
2: D'amor. Correcte.
0: Que bona.
2: I els dos, doncs, fan un gran paper a la pel·lícula, i en aquest moment, doncs, això, van empalmant aquests trossets de cançons.
0: Sí, sí,
2: amoroses,
0: sí.
2: No?
0: Ai, és que ets tan tendre.
2: Sí, sóc cranc d'horòscop i això, som sensibles, ja ho tenim.
0: Clar, doncs vinga, va, si estàs a l'altra banda, digue'ns quina és per tu la millor banda sonora de tots els temps, o almenys la que més estimes.
4: 608-71-7141.
0: I pots dir-me fricades, com per exemple aquesta. Aviam si algú la coneix. Dec ser dels pocs, que recorda això.
2: Jo no.
0: No, no.
2: No.
0: És que a mi l'època del Super 3 en el seu dia amb l'anime, no? No sé, algú recorda Inuyasha? Per favor! Hi havia Inuyasha, hi havia Slam Dunk, la gran esmaixada, hi havia Yu Yu Hakusho, no? No et sona, eh?
2: Em va enganxar tard, jo crec, ja, això.
0: El defensor del més enllà. No et sona, eh?
2: El defensor del més enllà sí que em sona, veus?
0: Yu Yu Hakusho, el defensor del més enllà.
2: No l'havia vist, no l'havia vist.
0: En fi, doncs va, anem a fer una mica el pallasso i sobretot digueu-me quina és per tu la millor banda sonora de les vostres vides. Gràcies, Abel Caral.
2: Fins ara.
0: Ens retrobem a 9:15. Fins ara.
2: Fins ara.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: I després de fer una mica de repàs de les temperatures, el resum és calorada intensa avui. Doncs arriba Madonna. Dansteria, una de les noves de la que jo crec que la majoria de gent considera una de les reines del pop.

0: Els catarres, doncs mira, vindran uns quants dies, però no tants, fins que arribi la gran cita de la Mercè 2026, la Mercè de RAC 105, precisament amb els catarres, una de les bandes que no hi faltaran, però també, per exemple, Teràpia de Xoc, Marcos amb K, Maria Jaume, Els Amics de les Arts, tot això apunta el dia 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Vinga, família, tornem a obrir el WhatsApp.
1: 608-71-7141.
0: La pregunta del dia avui, que és el Dia Mundial de la Fotografia, quina és la millor banda sonora? Sense fotografies, recordo, no hi ha cinema, així que quina és la millor banda sonora? Tant de sèries, de pel·lícules, i ja de pas, si hi ha algú que s'animi, recomaneu-me alguna pel·lícula o sèrie, perquè va, de debò que porto uns dies que no trobo res. Aviam què ens dieu per aquí, va. Mira, bon dia, RAC 105, des de la platja de la Barceloneta. Ostres, mira, de bon matí ja, eh? Sense cap mena de dubte em diu El Último Moicano. Oh! Sí, sí, intenseta, però bona, bona,
2: sí,
0: bona,
2: sí,
0: bona.
2: Sí, sí.
0: Bona, bona, bona. Per aquí també ens diuen bon dia de nou, Héctor, la millor banda sonora, per suposat, és Interestelar de Hans Zimmer. Ostres, esteu intensos avui, eh? Jo que esperava alguna cosa més animat. No, no. La veritat que sí, o afegeix qualsevol de Danny Elfman, Pesadilla antes de Navidad.
3: This is Halloween, sí, sí. This is Halloween, pumpkins scream in the dead of night.
0: O, per exemple, la de Beetlejuice. Sí, sí, la veritat que sí. Està xula, està xula, està xula, està xula. Home, jo esperava alguna cosa més així, eh? Esperava alguna mica més animat, eh? Més Friends, més Shrek, més Shin-chan. Però bueno, si és la millor per tu, evidentment...
4: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Benvingut serà. Les anirem repassant fins al punt de les 12, totes les millors cançons de sèries, de pel·lícules, de les vostres vides. Verano Azul, ningú me l'ha dit encara, eh? Doncs vinga, jo de moment et proposo aquesta dels One Direction. Així començaven What Makes You Beautiful. A RAC 105.

0: altre dels noms propis d'aquest estiu i d'aquest agost, evidentment, és aquest, Soc un bohemio.
1: Un dia qualsevol d'agost.
0: Que es presenta a RAC 105 i a les vostres vides amb això que es diu Un dia qualsevol d'agost, una cançó que s'ha de reconèixer, està molt i molt bé. I esperem que sigui la primera de moltíssimes. Soc un bohemio. Camí de les 9, va, una última cançoneta i aquesta, atenció, qui de vosaltres, us faig la pregunta, vol una novetat RAC 105?
2: Vinga. Sí!
0: Doncs vinga, la primera vegada que sona. De fet, avui tindrem unes quantes, d'acord? Ja us aviso, tindrem unes 3 novetats que aniran sonant al llarg del matí. Aquí us presento la primera. Ens arriba des de Noruega.
2: Sí, sí, sí.
0: Un grup que s'anomena The Bausa. I diràs, i què és això? Doncs mira, comença amb un piano així força divertit. Mira, mira, mira, mira. La cançó és house. Té un punt disco, un punt funky. Groove, fins i tot. I es diu Magnífica.

0: la teva música.
1: RAC 105. Avui, a dia, la cervesa clàssica de la marca Dia per només 0,29 la llauna de 33 centilitres. De debò, molt bé. Dia.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
7: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Dir, papi, aviam, què passa? Què està passant aquí? Què passa, papi? La Valentina ja té cançó. Jo també en vull una. Doncs vaja, aquí la té la Julieta. Es diu Papi, posa-la al disc amb la col·laboració de Mamma Duixa. I sens dubte una de les grans d'aquest estiu del 26. Són les 9 del matí. Una horeta ja portem? Mare meva, tu! Com passa el temps, eh? Increïble. Vinga, encara en queden 3 de matina d'estiu. Salutacions de part de Víctor Huguet. Bon dia aquell que s'acabi de connectar. Si, no sé, si estàs amb el cafetó, hola.
1: Bon dia.
0: Vinga, alegria, il·lusió. És dimecres ja, eh? Per la gent que treballa és un bon dia el dimecres, no? Ja estàs allà a meitat de la setmana.
2: Sí.
0: Toma, eh?
3: Toma.
0: Vinga, família, va, amb ànims, amb il·lusió, amb alegria. Tornem a obrir el WhatsApp i aquell que s'acabi de connectar, doncs mira, t'explico breument.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui, Dia Mundial de la Fotografia. Per tant, sense fotos no hi ha cinema, ni sèries, ni res. Avui us pregunto per bandes sonores. La millor banda sonora, la que més t'agrada i la més divertida, la que et faci més il·lusió de la teva vida. Aviam què ens dieu. Hola.
5: Bon dia,
0: espera't, matineros. Epa, no és aquest. És aquest d'aquí. És que en tinc uns quants ja, hola.
6: Bon dia, sóc en Càndido, d'aquí, de Ripoll.
0: Hola, Càndido.
6: A mi la que m'agradava de banda sonora és una pel·lícula que va fer Pink Floyd.
0: Oh, sí?
6: Del Muro.
0: Sí.
6: Pues esta la que me gusta.
0: Aquesta, no?
6: Me trae buenos recuerdos. Hola. Bon dia i felicitats pel programa. Adéu.
0: Merci, maco. Toco, toco, tong. Per cert, fiquem un remix al ritme de la nit, els divendres i dissabte, d'aquesta cançó. Bueno. El Proper Education, no? Més missatges. Ens diuen per aquí, aviam. Bon dia, ostres, podria fer una llista molt llarga de bandes sonores. Per suposat, Blade Runner. Em dius, Pirates del Caribe. Sí. Mamma mia. Aviam, no les pots dir totes, reina, eh? No les pots dir totes. Aviam, què més tenim per aquí? Em dius Forrest Gump. Però hi ha algunes especials, com per exemple la del Código Da Vinci. Em dius aquella escena final quan descobreix la Rose Lynn. Mare meva. També Gladiator, el senyor de... Clar, és que em dius totes. Però l'última... Em dius, però segur que m'acompanyes amb aquesta... Però és que no. No ho diré, prefereixo posar aquest àudio d'un altre oient. És que sou uns quants que m'heu dit la mateixa. Hola, bon dia!
5: Bon dia, matineros.
0: Hola.
5: A veure, què? Ens deixem ja de mamarratxades o què? La millor banda sonora de la història que mai serà superada.
0: Aviam.
5: És la de Bola de Drac.
0: Oh!
5: Adéu. Destrucció. El
0: món pot ser només una ruta. No, és que això és un altre rotllo, ja. Això no ho sentiré. És que estem parlant de paraules majors, tu.
7: Brutal. Absolutament brutal.
0: I clar, la pregunta és, amb quina et quedes de Bola de Drac? Aquesta és Bola de Drac Z. Oh, i aquesta què? És que clar... N'hi havia tantes, tu. I aquesta què? Sí que aquesta no és la més famosa, però a mi, almenys, és la que més em va marcar. Recordo anant allà al videoclub els divendres a agafar l'VHS, que es deia, no? Que, per cert, es troben a faltar una mica, s'ha de dir. I cada divendres allà era sortida del col·le amb el meu entrepà del que fos i em posava allà a veure Bola de Drac, Zèlula i tants altres, no? Krilin... En fi, digue'm quina és per tu la millor banda sonora de tots els temps, la que li tens més estima, ja siguin sèries, ja siguin pel·lícules, el que tu vulguis.
8: 608-71-7141.
0: I tot això barrejat amb bona música de RAC 105. Va, seguim ara amb Jason Derulo i aquesta cançonassa majúscules. Es diu One to One Me. Bon dimecres.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
2: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
3: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: A l'estiu també hi ha gent que es lleva d'hora.
7: Tengo sueño.
0: Per tots vosaltres,
8: Marina d'Estiu.
0: A RAC 105.
8: Amb Víctor Huguet.

0: donem un toc country aquest matí de dimecres amb Beyoncé i això que es diu Texas Hold'em. Camí de dos quarts. I anem a obrir el WhatsApp. Anem per feina avui perquè tenim una d'àudios, una de missatges que si no, no em durarà.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui us preguntem per la millor banda sonora de tant de pel·lícules com de cinema. Ens diuen Josep des de Figueres. Per suposat és la de Transformers. Haig de dir que no controlo massa el tema de Transformers, eh? No t'enganyaré, la veritat. Però així intenseta, no? I per cert, he recomanat que em digueu, que em recomaneu pel·lícules o sèries. Em dius, marsupilami al cinema, he rigut molt. No tinc absolutament ni idea de què és això. Però m'ho apunto. I sèrie Yellowstone i Rancho Dutton. Doncs vinga, apuntada queda. 608-7171-41. Bon dia, família. Ens diuen per aquí, per mi la millor banda sonora és, sens dubte, la de Friends. Boníssima. La veritat que sí, eh?
2: M'encanta.
0: Però també et podria dir, per exemple, la de The O.C. o la de The Office. Oh, aquesta és estel·lar, tu. Mira que senzilla, eh? Però té alguna cosa... Ah, i mira, clar, és que ens va escriure ahir aquesta oient i em diu... Per cert, et van agradar els talls de síndria i meló amb granissat de llimona? Doncs t'haig de dir... T'ho dic o no? T'haig de dir... Espera't. Que no ho vaig provar. Em fa molt de greu. Però ho tinc apuntadíssim, apuntadíssim. De debò, eh? Li vaig dir a la meva parella, eh? Hem de provar aquesta merda que té molt bona pinta, tu. Ah, i per cert, em recomana sèrie Mobland, Tierra de Mafiosos, està Movistar Plus o Prime Video. Ahir la vaig acabar de veure i al setembre estrenen segona temporada. Són 10 capítols. Si t'agraden les sèries, pel·lícules de màfies, gàngsters, aquesta és de les millors i està dirigida pel director britànic de cinema Guy Ritchie. Doncs vinga, també apuntada, eh? Mobland. 608-71-71-41. Bon dia.
3: Hola, sóc la Tumani de Llançà.
0: Hola.
3: Per mi, la banda sonora és la de la pel·lícula Memòries d'Àfrica.
0: Oh, mítica. Aviam, què més tenim per aquí?
4: Bon dia. Mira, a mi la que més m'agrada, bueno, una de les que més m'agraden, no crec que hagi dit ningú, és la Història Interminable.
0: Sí.
4: Sobre el llibre de Michael Ende i la música és de Liman. Està molt bé, no? Segur que a més d'un li porta algun record d'infantesa i joventut. Vinga, salut, bon dia.
0: Salut! I espera't, perquè no acaba, crec.
4: Hola, sóc en Marc de Nou, de Vilassar de Mar. Escolta, un altre que recordo ara, que m'agrada molt...
0: Sí.
4: És la sèrie de dibuixos del Capità Harlock, que vam fer per TV3. També tenia una intro espectacular. A més d'un li portarà records, també. Vinga, salut, bon dia.
0: Adéu!

0: T'haig de reconèixer.
1: Ai, madre.
0: Que no és massa de la meva època, això, eh? Finals dels 70, el Capità Harlock. Clar, jo sóc més de l'època, no sé, Inuyasha, Yu Yu Hakusho, saps? Anshin Shan, sí, ja m'entens, no? Però sí, sí. Ha fet molt pel català, eh, les sèries a TV3. Poca broma amb l'anime. I tant de bo recuperi, perquè veig que no hi ha tanta tirada com hi havia fa unes dècades enrere. Vinga, 5 minuts per arribar a 2:15. Ja saps, el tema del dia és aquest. Quina és la millor banda sonora de cinema o de sèrie?
2: 608-71-7141.
0: I mentre m'envies el teu missatge, et deixo amb un dels artistes, un dels grups que seran el 25 de setembre a la Mercè de RAC 105. Els Amics de les Arts, segurament t'estimo.
2: Caesar Witt.

0: Una de les apostes d'aquest estiu per part de RAC 105, Another Told to You, cançó que demana panxeta. Bel Caral o no demana panxeta?
1: Home, jo crec que una panxeta entra aquí, eh?
0: Vinga, aviam, com faria això? Va, 3, 2, 1, taca. Es el mejor, ¿eh?
2: Es el mejor, y por tanto hay que rendirse a la evidencia.
1: Sí, bueno,
0: sí. Sí, dice Rajoy, ¿no?
1: Sí, dice Rajoy, pues debe ser verdad.
0: Vinga, anem a fer el temps.
3: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Què tal, Abel? Com tenim les temperatures de cara avui i de cara als propers dies?
1: Doncs mira, avui toquen sostre. Després d'una nit que ha sigut de mal dormir a la costa, al prelitoral, però és que no han baixat els 20 graus també en sectors d'Osona, a altres àrees de l'interior del país, on sí que s'acostuma a baixar els 20 graus. En sectors de la plana de Lleida, 23-24 de mínima, que és una temperatura alta, i avui, justament cap a la plana de Lleida, però també a l'interior de l'Ebre, cap al Priorat, es pot arribar als 40 graus. Ahir vam arribar als 40 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Avui, si arribem als 40, que segur, serà el 20è dia dels 60 que portem, comptant avui d'estiu, que haurem arribat als 40 graus a algun punt o altre a Catalunya. Un de cada tres, que és moltíssim.
0: Déu-n'hi-do.
4: Ai, madre!
1: Sí, realment, ai, madre. I els pròxims dies baixen les temperatures. Demà notarem a l'interior, però encara farà molta calor perquè partim de molt amunt, però ja baixaran les temperatures, no en farà tanta. I a partir de divendres i a cap de setmana notarem realment que respira millor tant de dia com de nit. Dormirem millor, oi, també a la costa, que ja toca.
0: Això quan, divendres, dius, eh?
1: Ja a partir de divendres i sobretot al cap de setmana.
0: S'esperen plugetes al cap de setmana?
1: S'esperen pluges. A veure què, sobretot dilluns, queda encara uns quants dies, sembla que podem tenir una situació de temporal de pluges, ja ho veurem, però bé, de moment avui a la tarda algun ruixat entre Osona, l'Anoia, el Bages, són àrees on ara hi ha boira, núvols baixos, dia gris aquí de moment, però hi acabarà sortint el sol, com fa sol a la resta de Catalunya. També tenim alguns núvols baixos en sectors del litoral sud, també acabaran desapareixent, també àrees del prelitoral de les comarques de Tarragona i alguns núvols, però majoritàriament un dia assolellat amb aquests xàfecs a la tarda, com dèiem, en sectors de la Catalunya central, i al vespre i últimes hores del dia també alguns xàfecs entre el Ripollès, la Garrotxa i Osona. Demà, sobretot a la tarda, les precipitacions aniran guanyant protagonisme a les comarques de Tarragona primer, després Barcelona i Girona. Al llarg de la tarda, vespre, aniran afectant aquests sectors del país, i després divendres, dissabte, divendres sembla que sobretot ruixats a la meitat nord del país, dissabte poden ser una mica més extensos, s'ha d'anar veient, a veure com s'acaba configurant tot plegat, però sí que es veu moviment, inestabilitat, i baixar de temperatures, que ho agrairem, eh? Ho agrairem. Pensem que Barcelona, ciutat, al centre de la ciutat, fa 54 nits, portem 54 nits, baix aquest estiu, en què no han baixat els 25 graus.
0: Com mor? 54 nits?
1: 54 tòrrides, nits,
0: tòrrides.
1: Per favor. Que no descanses perquè no baixes els 25, i en alguns casos no baixes els 27 o 28 graus, alguns dies, com avui o com ahir mateix. Per tant, escolta'm, que s'acabi ja, no?
0: Doncs avui calorada, sí. A veure, depèn, perquè jo crec que la gent que estigui de vacances, segurament això de que arribin pluges no li agrada massa,
1: ja.
0: Però la gent que està treballant segurament agraeix una mica de,
1: sí,
0: no?, de fresquet.
1: Sí, i fins i tot et diré que hi ha gent que està de vacances i m'ha dit, és que tinc ganes de veure ploure.
0: Doncs mira.
1: Doncs mira, escolta'm, ho veurem ploure, però no vol dir que hagi estat tot el cap de setmana plovent, eh? Si teniu activitats pensades, doncs aneu seguint les previsions del temps, perquè es podran fer coses, però també això pendents del cel.
0: Pendents del cel i pendents de les teves explicacions meteorològiques. Tornem a connectar amb tu demà, Abel.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: Fins demà, tu.
5: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
3: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
5: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
3: RAC 105 Barcelona.
6: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
7: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
6: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
7: Esclar, i que...
8: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont, concessionari oficial Jeep a Granollers.
9: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
10: Mavisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
11: Raül, em vull separar.
12: Però què dius?
11: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per tu i una per mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi.
10: Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: I aquí una altra de les sorpreses d'aquest estiu en clau catalana. Alfred García, apostant per aquest estil una mica més electrònic, s'ha de dir que li queda de conya. Així que, Alfred, benvinguda és la cançó i si en vols fer més, aquí estaré a RAC 105 per posar-les. Molt bona proposta, vine a buscar. Jo el que vull buscar són els vostres missatges.
1: 608-71-7141.
0: I avui en tenim un fotimer, perdoneu l'expressió, així que intentaré anar una mica per feina. Avui, Dia Mundial de la Fotografia, i aprofitem per preguntar-vos quina és la millor banda sonora, tant de cinema com de sèries, el que tu vulguis. Ens diuen per aquí, bon dia RAC 105, bon dia matina d'estiu. Em quedo amb la banda sonora de My Girl.

0: Doncs d'una cosa a l'altra hi ha una diferència ben gran, eh? Aviam què ens diuen. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Què tal?
1: Direcció per l'autopista, anem cap a fer espeleologia amb la meva filla, que
0: estem
1: Rocío, Marc i Serina.
0: Hola.
1: I aquí hi ha una mica de cosa. Jo per mi seria o Pola Drac,
0: sí. Vale?
1: Per la meva filla més Kimetsu no Yaiba,
0: ¿qué?
1: Vale?
0: ¿Cómo?
1: I per la meva dona vamos a darle el beneficio de que sea ella,
0: ¿qué?
1: La de Cris.
0: Oh.
1: Que... Molt bon dia.
0: Adéu-siau. Clar, això és una mica com Bola de Drac, no? Perquè amb les cançons de Gris, amb quina et quedes? Perquè clar, és que n'hi ha tantes, no? Ens diu per aquí, bon dia, RAC 105. La millor banda sonora de tots els temps és la de El Senyor dels Anells. Una similar, que dius, ostres, tampoc he sabut quina escollir, perquè en tinc unes quantes per aquí. En fi, aquí la de La Comarca. Et sona, no, suposo? Sí, sí. Però també la de Blade Runner, eh? Que entrem al Club dels Vampirs, molt top. Bon dia. I ens diuen, epa, i Plats Bruts, què? Home, per favor. Ara, ara, ara. Estaven trigant ja amb Plats Bruts, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: I ara, no, no, no, no, no, no, no, no.
3: Ai, Déu meu.
4: M'encanta.
0: Doncs digue'm la teva, va, 608-7171-41 a través de RAC 105 i el ritme ara d'Aitana. Una de les últimes cançons dels darrers èxits de la catalana és aquest que et proposem en un nou matí de dimecres, al matina d'estiu a través de RAC 105, amb això que es diu Conexión Psíquica. Som-hi!

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: l'estiu aquest any, segurament la gran notícia és que no hi són ells, no hi són els Figaflowers. Segurament perquè ells mateixos han decidit que així sigui. Han dit, mira, després de la Marina està morena, després de A la Fresca aquest any, una mica més tranquil·let, segurament estan preparant cosetes a foc lent. I això sempre és una bona notícia si es tracta de la parella de Valls. La Marina està morena, camí de les 10. Seguim repassant de seguida els vostres missatges avui, preguntant-vos per bandes sonores de pel·lícules o de sèries.
1: 608-71-7141.
0: Però arribem a les 10 amb una cançó 100% refrescant de Harry Styles, una de les primeres i que més ho va empatar, sens dubte va ser aquest Watermelon Sugar. Bon dia. Sí,

0: La teva música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: un èxit fa uns mesos i encara és un èxit, això dels Siderland. Es diu Tut-tut-turu, que ens permet començar nova hora. Són les 10 del matí. Com estàs des de l'altra banda, per favor? Digue-m'ho. Encara tens son? Bueno, potser estàs de vacancetes, eh? És allò típic de sí, sí, és dimecres, però jo estic aquí, que ara agafo el parasol, les ulleres, vaig a la platja, quina enveja, per favor, m'estàs fent. Però també hi ha molta gent que està treballant i m'ho esteu demostrant amb els vostres missatges, també.
1: 608-71-7141.
0: Avui us preguntem per bandes sonores. És el Dia Mundial de la Fotografia. I, home, sense fotografia no hi ha cinema, ni hi ha sèries, ni hi ha res. Així que quina és per tu la millor banda sonora de tots els temps? I d'aquí una estoneta aprofito per dir que vindrà l'Albert Buscarons per fer la secció Remember. Ens diuen, bon dia, matineros, què em dieu, per favor, de les cançons d'Anatomia de Grey? Jo t'haig de dir que no tinc absolutament ni idea de les cançons d'Anatomia de Grey. Mira que hi ha 400 temporades i no n'he vist cap. Diuen cançons conegudes però així en acústic molt xules. Doncs mira, no la coneixia. Hola!
2: Mira, per mi la millor
0: sí.
2: És La Història Interminable.
0: Una altra, mira.
2: Vale, és una de les meves predilectes. Però la segona i sí. També la que m'encanta, Atrapa'm si pots.
0: Oh, bona!
2: Que sí?
0: És bona, és bona, és bona.
2: Sí.
0: M'agrada, sí. Està bé. Bon dia de nou, aquí a l'oficina. Ens costa decidir-nos i posar-nos d'acord amb només una banda sonora, però coincidiríem segurament amb Stranger Things. Bueno, aquesta seria la intenseta, no? Tot i que jo crec que la cançó de Kate Bush va ser la que més ho va patar després, no? De fet, va sonar aquí a RAC 105.
3: Sí.
0: El Running Up That Hill. I a més, també pensem que Mamma Mia és de les mítiques i mai hi pot faltar.
4: Sí? Bon dia, matineros.
0: Hola.
4: Jo, una banda sonora que m'agrada molt és la banda sonora de Pulp Fiction.
0: Oh.
4: Hola, que passeu bon dia.
0: Adéu-siau.
5: M'encanta, està molt guai.
0: Està superguai, la veritat que sí. Què ens diu per aquí? Mira, és que hi ha de tot, eh? Moltíssima gent ens està escrivint, ens diuen quantes bandes sonores, home, Último Samurai, Avatar, Braveheart, Interestelar, Origen, Memòries d'una geixa. Què ens dieu per aquí? Bon dia.
6: Bon dia, nen.
0: Què tal?
6: Molt bo el programa, com sempre.
0: Merci, maco.
6: Escolta, jo que ja tinc una edat, no?
0: Sí, aviam.
6: Sóc el Josep de Cerdanyola.
0: Hola, Josep.
6: Per mi la banda sonora és La Odissea en l'Espacio 2001.
0: Home!
6: Claro, quan la vam veure als anys 70...
0: Flipant.
6: Ens semblava una... Però bueno, la Stanley Kubrick.
0: Sí, sí.
6: Per mi una banda sonora collonuda. Vinga, nen, gràcies per divertir-se els matins.
0: A tu, bonic! Sí, feia allò de... Ara, ara, ara, ara, ara. Ta-tan! Bon dia.
3: Bon dia, RAC 105.
0: Què tal?
3: A mi, de les meves pel·lícules preferides, Bailando con Lobos. L'haureu vist?
0: Hosti, doncs ara no ho sé, tio. Ara no sé si l'he vist. Ara miro, ara busco, perquè és possible d'aquelles que potser he vist i... Però ara no em sona massa. Però sí, la banda sonora així intensa està xula. Hola.
7: Bon dia. Crec que per a mi una de les millors bandes sonores seria la de Rey León.
0: Oh!
7: De la pel·lícula de Disney.
0: Sí. No, llama. Que aquesta està bé, però què em dius d'aquesta? Hakuna Matata. Ara. Jo em quedaria amb aquesta, eh? A la Hakuna Matata de tota la vida. Doncs digue'm, quina és per tu la millor cançó de banda sonora de pel·lícula, de cinema o de sèrie?
8: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: I seguim animant aquest matí de dimecres, ara amb la cançó que va donar la fama, amb la qual vam conèixer els The Killers, Human. Bon dia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
9: Matina d'estiu. El programa que combina millor
10: amb el teu banyador.

0: Solto, Jamaican, Bam Bam. Més cançó de l'estiu, això, Buscarons o no?
1: Jo diria que sí, no?
0: Sí,
1: quan però... fem el repàs de les cançons, el 2026 aquesta sortirà.
0: Sortirà al top 5, segurament. T'atreviries a dir, és la cançó de l'estiu, és aviat?
1: Aviat? El que passa, 19 d'agost, el que passa que no hem tingut una cançó rotunda, no? Sembla,
0: ja, sembla que no.
1: Està diversificada la cosa, cançons que sí. Dai, dai, no? Potser.
0: Dai, dai, potser. Sí, sí. Potser que sí. Aviam, abans de fer la secció Remember, com cada dia, et pregunto doncs, el que li he dit a tothom. Quina és per tu la millor banda sonora d'una pel·lícula o d'una sèrie?
2: 608-71-7141.
0: Sorprèn-me.
1: Aviam, és que la pel·li és absolutament irrellevant. És una pel·li que es diu San Andreas, d'una inundació, la fa The Rock, aquell tio, saps, de...
2: Com?
0: San Andreas?
1: San Andreas, és igual.
0: Vale.
1: La pel·li és el de menys, però em vaig quedar tant amb la cançó dels crèdits perquè és una cançó, és una versió del clàssic California Dreaming, de Mamas and the Papas, però... amb la veu de Sia, super èpica.
0: Home, és que li poses la veu de Sia al que vulguis. Hosti, sí que està xula, eh?
1: La producció també sona molt cinemàtica. Era molt de pel·li, realment.
0: La pel·lícula me la recomanes, però no?
1: No la recordo gaire, no, eh? No era un desastre. Crec que no era un desastre, però bueno, és igual. Podem viure.
0: Vinga, som-hi.
3: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Doncs va, amb Marineland, un dia més, per fer la secció Remember. Ja saps, cada dia repassem cançons així recordades d'un any en concret. I a quin any viatgem?
1: 10 anys enrere, 2016.
0: Ah, mira.
1: Érem una mica més joves tots. I Shakira també, i va fer una cançó amb Carlos Vives, que va tenir un videoclip polèmic perquè es va rodar a Barcelona, ella sobre una moto i van dir que no tenia permisos, que anava
0: ostres,
1: sense cas,
0: sí,
1: te'n recordes de tot allò?
0: Sí.
1: Era la bicicleta.
4: Lleva'm en tu bicicleta, que juguem amb bona tapa i en sancleta, que si estic en un dia
0: home.
4: Senta i dona, pues no querrais.
0: Va a Barcelona, ara ho diu.
1: Piqué, sí,
0: que,
1: sí.
0: Que, clar, li va passar a ella, però també li va passar a Piqué després, que Piqué també es va quedar sense carnet i el van pillar un dia que anava a entrenar amb cotxe i li van dir, no tens carnet. Bueno, van haver un follon també amb Gerard Piqué. Amb
1: bueno,
0: això,
1: sí, bueno. És que Gerard Piqué ara perquè té perfil baix, però ha estat sempre de ficar-se en embolics.
0: Ja. Déu els crea i ells s'ajunten, no? Que diuen?
1: Sí.
0: Aviam.
1: Em porto una altra. Álvaro Soler va aparèixer per primer cop a aquesta secció ahir amb la seva primera cançó, Bajo el mismo sol, però realment el 2016 és quan es va confirmar i coronar amb aquesta cançó dedicada en aquell moment era la seva parella, Sofía.
0: Era la seva parella?
1: Sofía Elar.
0: Ah? Doncs sí, va ser una de les cançons de l'estiu, sens dubte. No tenia ni idea, la veritat, que era la seva parella, eh? En això, una mica out.
1: Ja saps que les cançons sempre parlen d'amor i desamor.
0: Sí.
1: Ja està, és el tema universal. També aquesta, Justin Timberlake, ho va rebentar. Ell era productor de la pel·li d'animació Trolls i va dir, bueno, ja que sóc productor, ja que poso la veu un dels personatges, per què no faig també la banda sonora? Super èxit, Can't Stop the Feeling.
0: Oh, boníssima! I encara la posem aquí a RAC 105 de tant en tant, no?
1: Home, és una cançó que proporciona immediatament bon rotllo. Bona energia, i tant.
0: 10 anys ja d'això, mare meva. Com passa el temps, tu?
1: L'últim gran èxit, de Justin Timberlake. Després d'això
0: no
1: porta 10 anys en sequera,
0: No ha fet massa cosa, la veritat.
1: I aquests també van tenir el seu moment, els Jonas Brothers. Evidentment, encara funcionen com a grup, però els seus projectes independents no han acabat de... Només un, el de Joe Jonas, D&C, que de fet va durar un disc, tampoc la banda no va ser la gran cosa, però ens van deixar aquesta cançó que recordem com a cançó d'estiu. Es diu Cake by the Ocean.
0: Oi, que bona, sí. Doncs mira que no recordava l'any 2016 com un gran any a nivell musical, així. Però, home, ara que anem repassant, déu-n'hi-do, no està malament, no?
1: Sempre es pot rascar alguna coseta, sí. El passa que es va complicant, eh? Quan parles de cançons d'estiu, el 2000 estava molt bé, 2001, 2002, i a partir d'aquí ja...
0: Es comença!
1: Que pensa que l'any passat una de les cançons d'estiu en mercats anglosaxons va ser Ordinary de Alex Warren.
0: Ja.
1: D'estiuenc, això?
0: No massa. Doncs preferim això, D&C, Cake by the Ocean, acabem amb aquesta. Albert Buscarons, moltes gràcies, com sempre.
1: A tu.

0: Quan la calor apreta, ven a Marineland Catalunya. Gaudeix del parc aquàtic, dels espectaculars dofins i lleons marins, del Magic Boat Show i d'un dia ple de diversió en família.
1: A més, descobreix els Aquatic Days amb 6 € de descompte.
0: Consulta les dates a marineland.es.

0: chévere.
1: Rec 105 Barcelona.
2: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
3: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
4: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
5: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
4: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
5: Esclar, i que...
6: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
8: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que em fiquen les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito i fins aviat.

0: El temps ho posa tot al seu lloc, però ja us aviso que és segurament la catalana de l'any. Rosalía, pel seu nou disc i per la seva gira absolutament increïble. Ole tu, Rosalía.
1: Ole tu.
0: Ole tu. I amb cançons com aquesta, La Perla. Vinga, 608-717-141.
2: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Anem per feina, que tenim molts missatges. Avui la pregunta és: quina és per tu la millor banda sonora d'una pel·lícula o d'una sèrie? Em diuen aquí: anem a la piscina, aviam si dona temps de sentir-nos. Doncs vinga, dona temps.
3: Hola, Héctor, bon dia.
0: Hola.
3: Jo sóc en Jordi.
4: Jo sóc el Max.
0: Hola, Max.
3: I estem a punt d'anar a piscina.
0: Molt bé.
3: I la nostra banda sonora que ens agrada supermolt és la de...
4: El Gran Showman.
0: Hola.
3: És la nostra preferida. Vinga, molt bon dia.
0: Bon som dia.
3: Som de l'Ells Amunt, eh?
0: Molt
3: estem
0: bé.
3: Aquí escoltant-te.
0: El Gran Showman. O sigui, en té unes quantes, a més, no? Bon dia.
5: Hola, hola, bon dia. Soc la Silvana.
0: Hola.
5: I per animar una mica el dia, te dic les dues bandes sonores que a mi m'animen
0: sí.
5: moltíssim.
0: Vale, quina?
5: Una és la de Flashdance, de 1983.
0: Sí, boníssima!
5: I l'altra és Fame, de 1980. Bueno, espero que animi i un bon dia.
0: Bon dia!
5: Una abraçada per tots.
0: I bon estiu! Home, has anat enrere, però... Sí. Bones. Aviam, què més tenim?
6: Bon dia.
0: Què tal?
6: Són en Gavi i les tresines?
0: No.
6: Ningú se'n recorda de les tresines?
0: Sí, home, sí. Som les tresines, les més bones veïnes. Ens diuen per aquí. Bon dia, matina d'estiu. La millor banda sonora. Aviam quina dius. Home, boníssima, eh? Guardianes de la Galàxia.

0: I ens diu també el mateix oient, tot i que La La Land m'encanta també. Vinga, una més.
1: Bon dia. Hola. Avui sí que sí, últim dia de feina.
2: Ah, sí, sí.
1: Merescudes vacances, eh? Jo crec que estan... Intenset.
0: Sí,
1: bueno,
0: no?
1: Jo crec que una de les bandes sonores que n'hi ha moltes,
0: sí?
1: Però una d'elles és la de La vida és bella.
0: Oh.
1: Vale? Així que amb aquest record, que també em porta molt bons records, alguns tristos i això, però és una cançó molt bonica.
0: I tant.
1: Pues res, que vagi molt bé. Gràcies per acompanyar-me tot aquest mes.
0: Oi.
1: Baixant i pujant amb cotxe.
0: Faltaria
1: que
0: més.
1: Que no ho faig habitualment. I res, que tingueu també... molt bones vibracions i molt bon tot, els que comencen, els que acaben, vale? Hola. Vinga, un petonàs.
0: Quin missatge tan maco. Com la cançó que proposes, eh? La vida és bella. Doncs que vagin molt bé, molt bones vacances, i ja saps, si acabes de connectar la ràdio, doncs explica'ns quina és per tu la millor banda sonora.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I tot això barrejadet amb cançons noves com aquesta de DJ Goja i Jason Derulo, també una de les grans, una de les més virals d'aquest estiu del 26. Sona RAC 105 i es diu Mi Chico. Sí.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: No m'agrada, no m'encanta. I don't like it, I love it, Florida i Robin Thicke a través de RAC 105, camí de les 11 del matí. I una cosa que no ens agrada, ens encanta, RAC 105, és presentar-vos novetats. I avui ja us he avisat a l'inici del programa que en presentaríem 3. Doncs vinga, poc abans de les 11 arriba el moment de presentar-te una de les noves incorporacions, nou fitxatge aquí a la teva música RAC 105 en una nova edició del Matina d'Estiu. Molt bé, qui recorda aquesta cançó o com a mínim l'inici d'aquesta cançó? It's a party we can do what we want. Miley Cyrus, We Can't Stop. Amb aquesta veu filtrada greu inicial, no? Doncs bé, l'aposta de RAC 105... Almenys a mi em recorda una mica, no? No sé a tu.
1: Sí.
0: Doncs apunta el nom. Es diu Adela. No Adele, eh? Adela. I això es diu Ain't in LA.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Get aquí! Ja!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama. Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.

0: amb l'estiu que estem tenint, home, hauria de ser penal robar el ventilador, eh? Banda Neon, Bus, bon DJ i una de les grans sensacions d'aquest estiu, indiscutiblement, el ventilador. Espero que el tinguis apropet, perquè ja ens ha dit l'Abel Caral fa una estona que avui seria l'últim dia de forta calorada i que a partir de demà sembla que comencen a baixar una mica les temperatures i qui sap si divendres, dissabte ja, algun que altre ruixat que anirem seguint les properes jornades. Les 11 del matí, 3 minuts que passen. Això és RAC 105, això és el matina d'estiu. Bon dia, va.
1: Bon dia.
0: Com estem?
2: Bon dia.
0: Ah, tot bé o què? Tot correcte?
2: De moment estem molt bé.
0: Així m'agrada. Doncs seguim repassant els vostres àudios, els vostres missatges.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui la pregunta és, quina és per tu la millor banda sonora d'una pel·lícula o d'una sèrie? Hola.
4: Hola, bon dia. Mira, sóc l'Albert, d'aquí de Manresa. El meu fill de 8 anys, que es diu Biel, diu que la seva banda sonora preferida o cançó preferida
0: és
4: la de Bat de Gru 3.
0: Aviam.
4: Bon dia, gràcies.
0: Bat, de Gru 3 i també de Michael Jackson. No sabia, que apareixia la pel·lícula Gru 3. Vinga, bon dia.
5: Hola, sóc l'Anna Rosa Sabadell. La cançó més que m'agrada molt a mi...
0: Sí, aviam.
5: És a la Frozen.
0: Sí.
5: I Titanic, la pel·lícula de Titanic.
0: Vale.
5: Vale? Felicitat pel programa.
0: Adéu-siau. Adéu, bonica. Les dues són boníssimes, sí.
6: Bon dia, sóc el Robert de l'Albi.
0: Sí.
6: He sentit molt bones pel·lícules, però ningú ha mencionat Shrek.
0: Oh!
6: Òbviament, són els millors, no hi ha discussió.
0: Ara ens entenem. Hey now, you're a rockstar, get the show on, get paid. És que la deixava sencera, si fos per mi, eh? Bon dia!
7: Bon dia, macos, com esteu?
0: Què tal?
7: Pues per mi la millor banda sonora i la que se m'ha quedat gravada des que vaig veure la pel·lícula, bueno, i la saga de pel·lícules, és qualsevol de les cançons que sonen a Guardianes de la Galàxia.
0: Oh.
7: La veritat, aquesta nostàlgia dels anys 80 és superxula, la veritat.
0: Sí.
7: Una abraçada, bon matí.
0: Abraçada, maco. Sí, que té com una importància la música, qualsevol pel·lícula de los Guardianes de la Galàxia, totes cançons així dels 80 i tal, aquesta, la que hem fet sonar abans, però en té moltíssimes, eh? Mira. Aquesta també, pareix a la 2, crec. Molt bona. De Fleetwood Mac, el de Chain. Doncs vinga, digue'm quina és per tu la millor banda sonora.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: En tinc un fotimer, mira, és que no paren d'arribar àudios. Intentaré posar-los tots, no prometo res. El que sí que t'asseguro és que sempre és benvingut aquí a l'antena de RAC 105, Bruno Mars. Una de les darreres és aquesta, I Just Might.

0: sembla estar tocat per una vareta màgica. Nil Moliner, tot allò que fa, tot allò que es converteix en un èxit. Indiscutiblement, aquesta, evidentment, de les importants d'aquest any, es diu Tu cuerpo en braille. La millor cançó segons els premis RAC 105, eh? Quasi res. I mira que hi ha un jurat de luxe i mira que hi han hagut cançons bones. La millor segons els premis d'aquest any va ser aquest Tu cuerpo en braille. Vinga, seguim avançant. Passen 3 minuts d'un quart de 12. Estem aquí al Matina d'Estiu, rebent els vostres missatgets.
1: 608-71-7141.
0: Un programa, evidentment, que el feu vosaltres. La pregunta del dia és: quina és la millor banda sonora per tu de tots els temps?
2: Hola, sóc la Marta de Blanes. I a mi la banda sonora que m'encanta és la de L'Último Mohicano.
0: Oh, sí.
2: I em porta molt bons records.

0: Mira, no és l'única, Marta, que ho diu. Diuen per aquí també: hola, bon dia, Héctor. Per mi la millor banda és la de l'Último Mohicano. Felicitats pel programa. Pensava que seria un estiu orfe de ràdio, però m'ha salvat. Oh, gràcies, bonic. Ja serà menys, també t'ho dic. Ens diuen: hola, bon dia. La meva banda sonora, sens dubte, és Gris. Qualsevol, plena de temazos.
1: Sí.
0: Toma. Aquí Olivia Newton-John amb el You're the Wonder One. Hola, bon dia.
2: Bon dia des de casa de la Selva.
0: Hola.
2: Conyes a part del que he dit abans de Voló de Drac. Bueno, conyes, però no conyes. Una cançó que és mig friki per la natura de la sèrie, que es diu Yellow Jackets.
0: Ah?
2: La banda sonora que vaig flipar era de Florence and Machine. Aquí el tema és Mermaids.
0: Aviam.
2: Mare meva, vas escoltar-la i se'm posen els pèls de polleguera.
0: Aviam. Home, sí que mola, eh?
3: Brutal. Absolutament brutal.
0: La sèrie, no sé, Yellow Jackets, has dit? Però amb Florence and the Machine, la seva veu sempre és un absolut espectacle, no? Doncs apuntada queda, Mermaids! Espero que se t'hagin posat els pèls de punta, com dius. Vinga, va, aviam, què tenim per aquí? Ai, doncs aquesta no l'he trobat. Ara te la poso. En fi, doncs res, ara segueixo buscant. El que et proposo mentrestant és aquest tema de Miles Smith. Va ser un dels grans l'any passat, i jo crec que encara ho és, i entra molt bé en un dia qualsevol d'estiu. Es diu Stargazing. Stargazing.

0: sempre perdurarà, almenys aquí a RAC 105. Sempre li fem un petit homenatge al bo, al gran Davichi. Hey, brother. 2 minuts per arribar a 2:15. Seguim repassant alguns dels vostres molts missatges que van arribant.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga, va, fem uns pocs. Aviam què tinc per aquí. Ens diuen... Bon dia. Carai, amb la pregunta d'avui m'has fet pensar molt, perquè hi ha molt bones de bandes sonores. Però et diria segurament que la de Saturday Night Ever. Oi! Fever, perdona. Li deixo millor a ell, eh? És boníssima, molt bona. Aviam, alguna més per aquí. Hola.
2: Una... Hola, soc l'Àngels. Una banda sonora espectacular és la de Magnòlies de Cer. És molt, molt, molt bona. I llavors hi havia una pel·lícula de Michelle Pfeiffer que feia de professora en una escola conflictiva.
0: Em sona?
2: Que tenia una cançó de... que era una cançó moderna. I també era molt bona, perquè la de Magnòlies de Cer és més música, més clàssica. Vinga, fins ara, una abraçada.
0: Jo crec que parles de la pel·lícula Mentes Peligrosa, suposo, i d'aquesta cançó. Crec, vaja. El Gangster's Paradise, boníssima. Doncs vinga, va, avui no sé per què estic fent aquest tema, la veritat. Amb l'excusa que és el Dia Mundial de la Fotografia, doncs he dit, mira, no hi ha cinema ni sèries sense fotografies, així que amb aquesta excusa anem a fer un petit repàs de les que per vosaltres són les millors bandes sonores de tots els temps. Home, m'heu dit moltes. Aquesta, per exemple, què? Clar, és que, aviam... O aquesta. Doncs vinga, digue'm quina és la teva, el 608-71-71-41. Jo aquí et deixo amb una de les darreres de Madonna. Al seu costat, quasi res. Sabrina Carpenter, arribem a 2:15 amb el Bring Your

0: REC 105 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet, vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: per trobar bona música.
1: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
2: Sí, Locarti.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
5: Família de RAC 105.
6: Som els Catarres.
7: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
8: Som els Tiets.
9: Sóc el Migui Núñez.
10: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
11: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
12: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
13: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
14: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
15: No, no cal creuar mig món.
16: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
17: Un petó i una abraçada, família.
18: Un petonet de part de tots, sí.
0: Això és RAC 105.
18: Un besinho.
19: A RAC 105.
20: Merci, besito.
0: RAC 105.
21: Sempre apostant per la música en català.

0: mira que la festa grossa comença en breus. El Mundial no crec que hagi estat res comparat al que farà a Madrid d'aquí unes setmanetes, eh? A l'Estadio Shakira, una, dues, tres i fins a 12 dates on s'esperen més de 600.000 persones. Quina bajanada. Vinga, obrim de nou el WhatsApp, 608-7141. S'estem preguntant avui per la millor banda sonora de la teva vida. Hola.
1: Hola, bon dia. Jaume, des del minibús. Avui, mira, ara sortim de l'aeroport de Reus.
0: Sí.
1: I direcció cap a Cornellà de Terri, Girona.
0: Molt bé.
1: Prepararem a dinar al Sant Cristòfol, a Vilobidullà.
0: Vale.
1: Apa, millor banda sonora, vaig per feina. Matrix.
0: Bona, Matrix. Ningú l'havia dit, eh? Vinga, què més ens dieu? 608-717-141. Aviam què tenim per aquí. Mira, ens diuen bon dia, us envio des de la feina, ja que he tornat. Vaja, molts ànims. Les bandes sonores que més em toquen són les de... Com? Digimon.
2: Amor.
0: Digimon Adventure. I la pel·lícula de Kizuna. Com?
2: Amor.
0: Però diu, home, si haig d'escollir, difícil, però Duel of Fates de Star Wars. Aquesta sí que la tinc. Aquesta sí que la tinc. Hola.
3: Hola, Raxensing. Jo crec que la millor banda sonora és la de Harry Potter. Adeu.
0: Adeu-siau. Sí que és bona, eh? Tampoc ningú l'havia dit. Bé. I en té moltes, a més. Una més d'aquesta tongada. Hello.
4: Anem molt bon dia, matineros. Doncs mira, sóc la Miriam de Terrassa i per mi la millor...
0: A veure.
4: Anem molt bon dia, matineros.
0: Hola.
4: Doncs mira, sóc la Miriam de Terrassa i per mi la millor cançó, que me la flipa moltíssim.
0: Ualoco.
4: I és super guai. Marxosa.
0: I xupi.
4: És la del Deadpool i el Lobet, no? La de NSYNC, la de Bye Bye Bye. Si la pots posar o alguna de les grasses, doncs super guai. Un petonet, que vagi molt bé el programa. I adéu, adéu.
0: Adéu-siau. Boníssima, eh, Deadpool? La pel·li mola molt, però és que la banda sonora també és un espectacle. Aquí un clàssic d'NSYNC, Bye Bye Bye, a través de RAC 105, com demanes. Dius, posa'm aquesta o posa'm una dels Oques Grasses. No té res a veure, però totes dues són bones. Va, aquesta la deixem sencera, els usonencs, també en breus, eh? Concerts històrics els que els esperen a l'Estadi Olímpic, a Lluís Companys. Aquí una de les

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Get the kids! Yo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama. Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

0: Ay, qué hubiera sido, ¿eh? Mai ho podrem saber, tu.
1: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
0: Karol G, si antes te hubiera conocido, va ser un dels grans èxits fa un parell de temporadetes, un parell d'estius ara. Doncs home, acaba de treure disc, per cert. Un disc força més íntim, força més tranquil·let. Amb una cançó, per cert, amb Bruno Mars. Vinga, última tongada, acomiadem el programa amb els últims missatges. Haig de dir que no m'ha donat temps de posar tots, però demà més i millor. Simplement, va, uns pocs ens diuen per aquí. Bandes sonores, de les vostres vides. Per exemple, la cançó d'una sèrie que m'encanta és la de Love Boat, traduïda... Love. Vacaciones en el mar. Exciting and... Aviam, què més tenim per aquí? 608-71741, bon dia.
2: El equipo A.
0: Molt bé, eh? Ho ha fet bé o no?
3: Ho fas molt bé.
0: Bé. Aviam, què tenim per aquí? Hola, bon dia, Héctor. Per mi, evidentment, la de Gladiator, Now We Are Free. I afegeix, com diria el Marc Ribas, és brutal. Molt bé. Molta gent, per cert, m'està també dient això. Moltíssima gent. Hola.
4: Hola, Héctor. La meva banda sonora preferida és la de Stranger Things, que cada cop que l'escolto em venen unes ganes de posar-me a veure la sèrie un altre cop, que, bueno... I molt bon estiu. Gràcies. Adéu.
0: Adéu-siau. Vinga, una més i acomiadem el programa. I ens diuen, hola, què tal, RAC 105? Molt bon dia. Hi ha moltíssimes cançons bones, però a mi una que em porta molt bon rotllo, molts bons records, és la del Príncipe.

0: Aquest paio que ho sap fer tot, eh?
1: Mare meva. Los tipos del barrio me metieron en un lío.
0: És raper, és actor.
1: Otra vez.
2: Con tu tío y tu tía irás a Belén.
0: I també... És broma. Vinga, família, va, una abraçada, salutacions de part de l'Electroguet. Demà hi tornem, puntuals, com sempre, a partir de les 8, amb una nova edició del Matina d'estiu. Ara et deixo amb l'Albert Buscarons, ell s'hi posa, amb les millors cançons a partir de les 12. I parlant de millors cançons, avui et dic adeu amb una novetat. De fet, la incorporem avui mateix a RAC 105. Apunta, aquest nom es diu Cat Sai, això que es diu Animal. Adéu-siau!

0: ara farà un any que vam començar a escoltar aquesta cançó i sembla que està en el seu millor moment de popularitat després del Mundial i tot plegat. La superestrella d'Aitana.
1: Amb Albert Buscarons.
0: L'encarregada d'inaugurar el matí d'aquest dimecres 19 d'agost. Què tal? Són les 12:04. Segueix avançant l'estiu del 2026. Sempre en companyia de la teva música. I ja saps que no faltarà de res. Cançons ben estiuenques, com la que arriba de seguida de GNC. O aquesta de Disturbed, recuperant un clàssic dels 80, com és The Sound of Silence. Benvinguts!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
3: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar.

0: l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
1: Truca a Verisure al 900-903-744.
0: Verisure. La teva música.

veus que Bruno Mars toca tots els pals, especialment el de la fibra. Però, ranxera, bolero, què és això? Doncs experimentant, aquí el tenim amb Risky Doll, la seva nova cançó, convertida en una altra de les imprescindibles a RAC 105. Va, que seguim. Ara és moment de Dua Lipa, gran amant de Catalunya, l'hem tingut aquí moltes, moltes vegades. RAC 105. Aquest estiu, però, ha triat Menorca. S'ha quedat per allà, capbussant-se, i aquí la tens sonant ara amb Don Sarnau. Did a

0: Aquesta és Nova Rexen 5, producte nòrdic, de Bausa Magnetic, una cançó que recorda directament, doncs, precisament això, aquest so tan nivisenc, tan reconeixible. No t'ho creuràs, però creu-t'ho, perquè ara si uneixes les assegurances del cotxe i la llar amb la fórmula cotxe-casa de Línia Directa, estalvies directament i, a més, està millorada amb la nova assegurança de la llar. Increïble! No t'ho pensis més i truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com i recorda, uneix les teves assegurances del cotxe i la llar i estalvia directament.
1: La teva música.

0: REC 105 Barcelona.
1: Raül, em vull separar.
2: Però què dius?
1: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
3: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
4: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
3: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: Miley Cyrus, una altra de les artistes internacionals top que ens ha promès nova música aquest 2026. Per tant, tenint en compte que ja pràcticament acaba el mes d'agost, hauríem de tenir notícies molt, molt aviat. O això esperem.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Tercer matí d'aquesta setmana, que continua sent un forn, per molt que diguin que a finals de setmana baixa la temperatura. Veurem si és veritat, perquè aquesta història ja ens la sabem, eh? Ara, Teddy Swims i els seus Bad Dreams.

Una altra de les noves cançons de Madonna. Aquesta forma part del segon volum del Confessions on a Dance Floor. Dancetheria, és el local de Nova York on va fer la seva primera actuació. Doncs ara ja fa uns quants anys, eh? Madonna feia 68, fa cosa de 3 dies. 8 i la 1. I els Buhos continuen sumant col·laboracions al seu currículum. Aquesta amb la Leire Martínez, que es diu No hi ha pla B.

0: Uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
8: Carglass canvia! Carglass repara!
9: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
10: No, tampoc.
11: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
10: Ho, ho, ho!
12: Era així?
11: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
13: No puc. Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
14: Però sí que puc de despeiar.
15: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
11: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
13: Omple Ronald.

0: tingut molta fortuna aquesta nova versió del tema de Tame Impala amb la Jenny de Blackpink, Dràcula. Doncs aquí, a Caixalades, que estem en aquest matí del dimecres a la 1 i 3. Des de RAC 105, què tal? Bon dia.
1: La teva música, amb Albert Buscarons.
0: Salutacions a l'Albert Buscarons, fent-nos companyia, perquè aquesta setmana és estranya, d'aquestes que sembla que ningú treballa. Ciutats i pobles buits, excepte els de la costa, clar. Ara, si es diu una de les cançons, en català, del Nil Moliner. No és...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
3: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
2: Bona fórmula, eh?
3: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

és algú que fa cançons d'amor dedicades a la seva dona. Aquest és Alex Warren i no se n'amaga. Nosaltres encantats de rebre'l amb noves propostes com aquest Fever Dream. Un quart de dues i aquí parlant d'amor i de carícies i el que va més enllà. Sax.

Realment t'estimo, aquesta és la nova dels Amics de les Arts, una altra de les bandes que forma part del cartellàs de la Mercè de RAC 105 pel proper 25 de setembre. Al costat dels Catarres, Marcos, la Maria Jaume i Teràpia de Xoc. Serà una nit de celebració, i tant que sí. Una breu pausa per recordar-te que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades d'Espanya. Vaja, que és el podi de les assegurances i això no s'oblida fàcilment. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. 917-700-700 o liniadirecta.com. El valor de ser directe. RAC 105.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: Bruno Mars.
1: Joe.
0: Olivia Dean.
1: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
2: Mi penya del RAC 105.
3: Soc el Guillem de Bugós.
4: El Pred García.
5: Tiga Flaues i Stay Home.
6: La Púmila des del País Valencià.
7: Som els Pies.
8: Soc el Migui Núñez.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
10: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
11: Yeah, yeah.
0: La teva música.
11: RAC

Una altra de les joies de la col·lecció d'himnes, que no s'acaba mai, sembla, de Chris Martin i els seus Coldplay. Seguim passant l'estona en aquest Paradise, quan busquem ja 3:15 de la tarda, i encara molt més per escoltar, com ara, aquest número de Sabrina Carpenter. Un moment per Espresso.

Doncs aquí tens el so de l'Ivan Herzog, aquest artista tan únic que té una manera de cantar i d'explicar les coses molt especial, no et sembla? Doncs des de lluny, la cançó que ens avança el seu nou àlbum que arriba el 18 de setembre, que ve a les 2 de la tarda d'aquest dimecres. Gràcies per ser-hi. Salutacions a l'Albert Buscarons. Gràcies per triar-nos un dia més. Aquesta és la teva música, la de RAC 105, ara amb 4 to the Floor, clàssic entre clàssics, de Star Sailor.

0: de tu. La teva música.
1: RAC 105.
2: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web, així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Vine a la castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105 emissora oficial.

0: de l'estiu 26, de la mà del DJ Goja, Melody, però una altra Melody, no aquella, i Jason Derulo. Dues i dos minuts.
1: La teva música...
2: amb Albert Buscarons.
0: Doncs aquí seguim posant-li molts glaçons a la tarda del dimecres. Seguim passant un dia més d'estiu al teu costat des de RAC 105. Ara amb Quim Petras. Perquè ja sabem que les dues últimes temporades de Stranger Things van provocar una revifada d'aquest clàssic dels 80, i aquí la Kim va aprofitar per fer la seva particular versió del Running Up That Hill.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
3: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
2: Bona fórmula, eh?
3: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca a Verisure al 900 903 744.
8: Verisure.

0: Your husband is coming.
1: Encara no sabem ni qui serà el proper James Bond, però ja hi ha travesses que parlen de qui farà la cançó de la propera pel·lícula de l'agent espia britànic, i ella és la que encapçala totes aquestes apostes. No hi ha britànica de més èxits en aquests moments que Rey. Després del Where is my husband, la cosa continua avançant

apostaria que aquesta és la primera vegada que sona RAC 105 una cançó d'una artista eslovaca. Però ja veus que Subal es diu Adela. Per tant, la recordarem fàcilment. És nova a RAC 105 aquests dies. Es diu Ain't in LA. Fa pinta de ser un dels grans hits d'aquest últim trimestre del 2026. Avui l'escoltes només aquí. I camí de dos quarts, l'èxit més gran de la carrera de Harry Styles. As it was.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Raúl, em vull separar.
2: Però què dius?
1: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
3: Rosalía.
4: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum, Rosalía Motomami.
5: Bravo.
6: Aquí estem, aquí estem.
7: Aitana.
8: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
3: Leire.
9: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
10: Alfred García.
11: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
12: Bravo. Sí,
13: que...
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
14: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
15: Ja, sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
3: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.

altre que s'està passant l'estiu a Eivissa. Allà té una de les seves residències on acostuma a fer vibrar cada setmana milers i milers de persones que s'apleguen per viure l'experiència David Guetta amb cançons com aquest Well Love Takes Over. Seguim avançant. Més música pel teu dimecres, ara de la mà de Meghan Trainor. Això sona a Netflix, ja veuràs, ja. Es diu Criminals. Like me.

0: les estrelles del pop més cotitzades en aquests moments a nivell mundial és la sueca Sara Larsson, 10 anys després del gran èxit que va tenir amb Lush Life. Aquí continua oferint-nos noves propostes com aquest Midnight Sun.
1: La teva música.
2: Rec 105.
0: 11 minuts, a les 3 de la tarda, així de ràpid continua avançant aquest dimecres 19 d'agost, ara amb Inigualable, així que ho és. Max Navarro.

0: 105.
1: La teva música.
0: Amb Albert Buscarons a RAC 105.
1: Amb el tu-tu-turu de Siderland et saludem de nou, si és que acabes d'arribar. Gràcies per ser-hi. Posa't còmode, eh? Com sempre, això és casa teva. Són les 3 i 3 minuts del dimecres. Salutacions a l'Albert Buscarons. Una hora més de música plegats a RAC 105. Hola. Ara amb una cançó elèctrica, com diu el seu títol. Són Silk City, Dua Lipa.

0: talk about.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
5: Truca a Verisure al 900 903 744.
7: Verisure.

Joan Dausà ja ha posat el punt i final. Va ser fa pocs dies al festival Summerfest a la Cerdanya, a la seva gira presentació d'aquest nou àlbum. La cançó de la Julieta és una de les més populars d'aquest estiu, i tant que sí. Amb Maduixa, Papi, posa del disc per canviar completament d'estil i escoltar el que va ser el debut en solitari de Damiano David. Amb ell des del primer dia, Raxen 5, recolzant cançons com Born with a Broken Heart.

Comença la construcció de l'estadi Shakira. Tens les primeres imatges als perfils socials de Live Nation. I d'aquí un mes seran 12 nits, pràcticament. En total, un mes estarà Shakira afincada a la capital espanyola, amb aquesta residència europea que li diu, on faltaran, no hi faltaran, més aviat, tots els seus grans èxits i la més recent, Daira, i número 1 arreu del planeta. Una altra més a la Colòmbia. I qui va ser la primera en fer residències europees va ser la nostra següent convidada. Ella va triar Múnich per oferir en directe cançons com Rolling in the Deep. És Adele.

Cançons tatuades a la pell de molts i moltes catalans que sempre portaran al cor aquesta poesia que inclouen les cançons dels Oques Grasses, que s'acomiaden del seu públic d'aquí més i mig. Quatre estadis a Barcelona amb la gent que estimo i uns quants més, perquè seran més de 200.000 persones les que hi passaran. I ara, novetat de la setmana, Cat's Eye. Alerta, que això s'encomana com una mala cosa. Es diu Animal.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a

potser no vas poder veure el Witness Tour perquè va passar per Barcelona la gira de Katy Perry, però tens opció de veure'l al cine. El 2 de setembre s'estrena a Sala Seleccionada aquesta mena de documental que recull l'última gira de Katy Perry, on a banda de les cançons del seu últim disc no hi van faltar clàssics ja, com aquest Swish, Swish. Espero que les fans de Katy Perry no facin com les de Taylor Swift, eh? Allò que estaven totes a la mà sota la pantalla, ho vas veure, no? 6 minuts i les 4, de seguida més amb la Nayara Fernández. Jo et deixo amb el bon rotllo de...

I per tant comencem una nova hora a RAC 105. La teva música. Amb Nayara Fernández. 4 i 3 de la tarda d'aquest dimecres tan calorós. Dimecres 19 d'agost del 2026. Aquí estem. Salutacions de Nayara Fernández. Com sempre, us acompanyo de 4 a 9 a RAC 105 amb la millor música. RAC 105. I per animar una miqueta la tarda tenim aquesta col·laboració de Maroon 5 i Christina Aguilera, que es diu així, Moves Like Jagger.

0: Sheeran.
1: La ràdio dels teus artistes.
2: Ed Sheeran, everybody!
3: Aquest és el so RAC 105.

Està acabant la seva gira Loop Tour per Nord-Amèrica i ja ha confirmat que el pròxim any estarà a Europa i serà la seva última gira. En molt temps parlem d'Ed Sheeran, que ens porta cançons com aquesta, Sapphire, aquí sonant a RAC 105. I una cançó que sona, i de fet és la cançó de l'estiu 2026, ja ho han dit en moltes notícies, és Aitana, que ens porta el seu Superestrella.

0: això en Taylor Swift va decidir sorprendre els fans amb una etapa molt lluminosa i optimista amb aquesta col·laboració que ens portava juntament amb Brandon Urie, que es diu Me.
1: RAC 105.
0: I parlant d'etapes i d'eres, Teddy Swims ha decidit començar una nova era musical apostant per aquesta cançó molt més calmada, però sempre amb la seva veu, que té com a títol Mr. Know It All.

0: RAC 105.
1: Des d'avui sonora aquí a RAC 105 Magnètic de Debausa, que és un dels fenòmens dents d'aquest 2026, que combina un excel·lent rendiment tant a plataformes de streaming com també aquí a la ràdio. I de novetats, passem a Siam Chandelier.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: comprar a Madrid la seva residència. És soltera.
1: Se pasa rico soltera.
2: La teva música.
0: I mira, també està soltera i acaba de dir per les notícies que no té pressa a tornar-se a enamorar. És Kelly Clarkson, que el 2004 ens portava una cançó. I quina cançó? És Since You've Been Gone.

0: ja ho diu Vico, bailamos la lenta tu i jo tota la nit sencera, és el que ens deia. Ja fa uns anyets d'aquesta cançó que ens transportava als 80 i aquestes nits plenes de ball. RAC 105. És en Triquei, que fa molt temps que no treu música, aquí estem esperant, però mentrestant tenim aquesta cançó que ens va portar ja, què? 2-3 anyets, potser? O una miqueta més? Que es diu Jugular. Jugular.
1: Poc en què clar realitat, falta honestedat, estic en captivitat,

0: Quina bona manera de començar aquesta nova hora RAC 105 amb els Catarres i el seu diumenge sense drama.
1: Tots els dies que vindran.
2: La teva música.
0: Amb Nayara. Les 5 i 4 d'aquest dimecres 19 d'agost del 2026. Salutacions a Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, 4 horetes més en aquest dimecres tan calorós d'agost, perquè, mare meva, sort que tinc aquí l'aire acondicionat. Així que per alleujarà una mica la calor. Ja tenim la nostra artista preparada. És Ariana Grande i el seu èxit,

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca a Verisure al 900 903 744.
7: Verisure.

també obrir el camí pel llançament del que seria el seu nou projecte que ja ha sortit, Men's Best Friend. I encara estem esperant a que tregui alguna gira mundial i que passi per aquí, per Catalunya. I mira, mentre esperem, tenim ja aquí preparats els Amics de les Arts que ens porten el seu llançament del nou àlbum. És un avançament i es titula així, Segurament t'estimo.

0: portes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música. RAC 105.
1: Per aquí tenim, i seguim res, un minutet, perquè siguin 2:15 de 6 de tarda, tenim el ventilador.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Raúl, em bataven no parar d'estirar per entrar galeries del tresillo.
2: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
1: Bataven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males poses que tens.
3: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.

0: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
1: Carglass canvia, Carglass repara.
2: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: Què et passa?
5: Que no em tanca la maleta.
4: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
5: Bé, si trec uns quants banyadors...
4: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: RAC 105. La teva música.
9: No podràs canviar de mi.

Drama no ens donarà la Maria Jaume, però festa sí. I quin dia? El 25 de setembre, a les 8:30, a l'Avinguda Maria Cristina, amb cançons com aquesta, Festa i Drama, perquè sí, la tindrem celebrant la Mercè de RAC 105. Mira, queda un minutet perquè siguin les 5:40 de la tarda. De seguida tindrem a Bruno Mars amb el seu Risky Roll. També Rosalia i Milionària, però abans passarà per aquí Rihanna. Que ens diu que no pari la música.

Mentre Miley Cyrus prepara el seu desè àlbum d'estudi, que tindrà 10 cançons conceptuals, que els rumors apunten a que podria veure la llum abans dels Premis Grammy del 2027 o fins i tot a finals del 2026. Aquí a RAC 105 us deixem el que és End of the World. I ens posem una mica divertits, va, amb aquesta cançó de Tones, N.I., que es diu així, Dance Monkey.

0: de Top Model, però en aquest cas amb un remix de Tiesto, que és el que ens portava ja fa uns anyets. I mira, queden res, 4 minutets perquè siguin les 6 de la tarda. Així que quina manera d'acabar l'hora aquí a RAC 105.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I l'acabem bé, amb Oques Grasses i el seu In The Night.

0: aquesta combinació de DJ Kouja i Jason Derulo i Melody queda molt bé per començar aquesta nova hora aquí a RAC 105. Per si no saps com es diu, jo t'ho dic, mi chico. Chico, chico, chico.
1: La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
0: Perquè si són les 6 i 2 d'aquest dimecres tan calorós d'agost, dimecres 19 d'agost, soc la Nayara Fernández i aquí estarem 3 horetes més acompanyant-te amb la millor música. Com la que ens portaven Stay Home Us, que té com a nom d'una atracció, la Nòria.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
8: Vine a la Castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial.

0: Per si encara no el coneixes, és Alex Warren, que tenia èxits com Ordinary, i ara ens porta aquest Fever Dream, un nou so que podrem veure al seu nou àlbum que surt d'aquí res, d'aquí una setmaneta. I tenim moltes ganes d'escoltar-lo aquí a RAC 105.
1: La teva música. RAC 105.
0: I va, animem una mica la tarda amb Imagine Dragons i el seu On Top of the World, una cançó que parla sobre l'èxit després d'anys de lluita i molts dubtes.

0: Per si no la coneixes, és Adela, que anuncia el seu nou àlbum, debut Prima, que estarà disponible el 4 de setembre, i ja té aquest nou single, Ain't in LA, i el portem avui a RAC 105 com a novetat. I m'he de dir que la seva gira nord-americana ja estan totes les entrades esgotades i que comença d'aquí res, d'aquí 11 dies.
1: RAC 105.
0: 5 minutets per 2:15 de la tarda tenim Artemas i I Like the Way You

0: RecSensing. RecSensing és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
1: Alexa, posa RecSensing.
2: RecSensing.
3: Google, posa RecSensing.
1: Siri, posa RecSensing.
4: La teva música.
1: Microones, posa RecSensing.
5: Aspiradora, posa'm RecSensing.
4: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RecSensing. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
7: Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
9: Andy Miraxa.
10: Andy Miraxa.
9: Aquest és el so RecSensing.

0: a principis de la dècada del 2010 i aquí, a RAC 105, 16 anys després, la seguim posant, aquesta col·laboració de Old City i Carly Rae Jepsen. Good time.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: De seguida passaran per aquí Joan Dausa i Mamaduixa, però abans, Coldplay.

marcat un abans i un després en la carrera d'aquesta artista sueca, Zara Larsson, que actualment està triomfant a festivals de tot el món amb cançons com aquesta, Midnight Sun. I és que sí, Zara Larsson va saltar la fama ja fa més d'una dècada i actualment està vivint un autèntic renaixement després del llançament del seu disc Midnight Sun, que va sortir al setembre de l'any passat. I nosaltres seguim, en aquest cas, amb una col·laboració d'aquí, de casa, Buhos i Leire Martínez.

0: És aquest èxit eurovisiu de Tommy Cash, Express Macchiato. I mira, sent quasi les 7 de la tarda, no sé si a mi em ve de gust ara mateix un cafè, però aquesta cançó sí que em ve de gust sempre.
1: Espresso Macchiato.
2: RAC 105.
0: I per acabar l'hora, tenim els Catarres amb el seu èxit

0: ja sóc a casa. Mare meva, que ràpid passen les vacances. Ara toca desfer la maleta d'estiu i a preparar la del Getardes. Aviam, auriculars, el mòbil pel WhatsApp, les baguetes... I noves seccions. Música engrescadora i el bon rotllo de sempre. Mira, ja ho tenim.
1: Ja em dius ara.
2: De 5 a 9.
1: Tic-tac. Tic-tac. Racen 5.
2: Torna'l. Ja.

0: la teva música
1: amb Nayara Fernández.
2: Era Hugel just juntament amb Solto, que ens portaven el seu Hama i que em van per començar una nova hora aquí a RAC 105. Perquè sí, ens queden dues horetes per gaudir de bona música. Soc la Nayara Fernández i mira, per aquí tenim a Ed Sheeran, que està preparant la seva nova gira per Europa. Esperem que vingui aquí a Catalunya i ens porta el seu Shivers.

Ariana Grande ara ha tornat als escenaris amb el seu Eternal Sunshine Tour després de 7 anys sense oferir cap concert amb cançons com aquesta, Yes Ends. Però desgraciadament d'aquí molt poquet, quan acabi, tornarà a retirar-se de la vida pública. I nosaltres seguim amb divas al pop Madonna i Sabrina Carpenter, que ens porten Bring Your Love.

0: És una cançó que va sortir a la llum el 2004, mira, justament l'any que jo vaig néixer, com a segon senzill del seu aclamat àlbum debut, Unwritten. I aquí, 22 anys després, a RAC 105, la recuperem al These Words.
1: La teva música. RAC 105.
0: De seguida passaran per aquí Olivia Dean amb el seu Mena Nit. També tenim la col·laboració de Shakira i Burna Boy i el Dai Dai, però abans Teddy Swims amb la seva nova cançó, Mr. Know It All.

0: Rec 105 Barcelona.
1: No.
2: No, tampoc.
1: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
3: Ho, ho, ho. Era així.
1: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
4: No puc. Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
5: M'estic a punt de desmaiar.
6: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
1: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
4: Oble Ronald.

la seva col·laboració amb Burna Boy, una col·laboració mundial i un himne mundial, també. Això que té com a nom, Dai Dai. I mira, nosaltres seguim en aquest cas amb Oques Grasses, que també tindran concerts. 4, de fet, i han fet sold out. Tenim una cançó ben maca. Té una de les frases més destacades de la història i és a la fans, perquè diu: i si el cor diu que vol jugar-s'ho tot, qui sóc jo per dir-li que no? Sonant aquí a RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el

Aquest èxit de pop electrònic i house tropical que interpreta l'icònic tema de Shakira Whenever Whatever del 2001 és de Kygo i Ava Max i es diu Whatever. I nosaltres aquí a RAC 105 seguim amb Dives del Pop. En aquest cas tenim en Nicki Minaj, que ja fa 14 anys ens portava aquesta cançó que jo almenys l'he ballat moltíssim a les meves classes de dansa i també servia molt com a cançó de final de curs. Ja no sé si sabeu de qui no estic parlant. És Starships.

0: 105.
1: Era l'Orin que ens portava aquesta cançó que va representar Eurovisió i, de fet, va guanyar el 2023 i es deia Tatu. I de l'Orin anem cap a Amy Winehouse. Que el 2006 ens portava Rehab.

0: És la cançó més sonada a les ràdios musicals d'aquí, de Catalunya. Parlem de Sideland, aquest grup que ara està tenint tant èxit amb cançons com aquesta, Tu Tu Turu.
1: La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
0: Les 8 i 3 d'aquest dimecres 19 d'agost del 2026, amb aquesta calorada, però bé, demà s'anuncien pluges, a veure si és veritat. I mentre esperem que hi hagi pluges, tenim aquí a Rihanna,

0: són els Catarràs, que ens porten a aquest èxit diumenge sense drama.
1: Tots els dies que vindran. RAC 105.
0: Ara ve una de les col·laboracions. Jo diria que una col·laboració molt maca és Karol G i Tiesto, que ens porten aquest Contigo.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Avui és la novetat aquesta de Magnetic, del grup de The Bauza, que continua creixent de forma imparable i també s'ha convertit en un dels fenòmens dents d'aquest 2026.
1: RAC 105.
0: I nosaltres seguim amb Justin Bieber, que fa molt poquet va estar al festival Coachella. Va ser una nostàlgica tornada amb cançons com aquesta, Sorry.

0: Rexem 5 Barcelona. La temporada passada al Ja Tardes
1: ens ho vam passar molt bé.
2: Que va fer gràcia, mira.
3: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha canciones que te traen bonitas emociones. Todo el mundo sabe quién es el chavalito de Granollers. Ese es Enric Font.
4: Toma ya.
3: Que mola mogollón.
4: ¡Ole tú!
3: Enric Font, sí. Que tiene un gran...
4: ¿Qué? Vale. Ja, ho tallem aquí perquè...
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9 a RAC 105 amb Enric Font. Va, que ja tarda.
5: Per trobar bona música...
6: Hola, sóc el Guillem de Bogós.
7: Tícelo Carti.
8: Mi penya del RAC 105.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
10: Família de RAC 105.
11: Som els Catarres.
12: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
13: Som els Tiets.
14: Sóc el Migui Núñez.
15: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
16: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
17: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
18: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
19: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
2: no cal creuar mig món.
6: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
16: Un petó i una abraçada, família.
17: Un petonet de part de tots, sí.
5: Això és RAC 105.
17: Un besinho.
5: A RAC 105.
6: Merci, un besito.
5: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.
15: Ei, què passa?
4: RAC 105.
8: This is hip music.
14: Som els Catarres.
19: I'm Lizzo.
5: Som la teva música.

Es va convertir d'immediat en un fenomen mundial massiu que va fer que Olivia Rodrigo fos la diva del pop que és ara mateix, amb cançons com aquesta, Driver's License. I és que s'hi va debutar directament en el número 1 del Billboard Hot 100, aquest Driver's License, que no només és un dels seus primers èxits, sinó també va ser el senzill debut en solitari de l'estrella del pop, com hem dit abans. 4 minuts, perquè siguin les 8:40 de la tarda, seguim amb Mama Duixa. Que a mi ens ho passarem ben xèvere, eh?

0: la vida no passi. I tant de bo passés això, no? Realment, tant de bo tenir poders per poder aturar el temps. Però bé, de moment no ho aconseguirem, així que ens quedem amb escoltar aquesta cançó.
1: La teva música. Rec 105.
0: De seguida passarà per aquí Zara Larsson amb el seu Lush Life, però abans aquesta veu impressionant, Teddy Swims i el seu

ser viral amb cançons com aquesta, la Slice, que tant triomfa a TikTok pel seu ball viral. I doncs és una de les últimes cançons que us poso perquè jo em vaig començant acomiadant de vosaltres. Queden res, 6 minutets perquè siguin les 9 de la nit, així que moltes gràcies un cop més per escoltar-nos. Soc la Naiara Fernández. Aquí estarem, com sempre, de dilluns a divendres, de 4 a 9. Us deixo amb una triple col·laboració. És Damiano David, Tyla i Nile Rodgers, que ens portaven Talk to Me.

0: teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: 105, la teva música.
1: On sona el millor dels millors.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
2: 15, 22, 24, 34 i 42, i els sols, el 4 i el 7.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Temporada passada, ja tardes.
4: Ens ho vam passar molt bé.
5: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts. Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu. Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim!
1: El 31 d'agost
6: de 5 a 9
1: a RAC 105 amb Enric Font.
6: Va, que ja tarda.
0: RAC 105.
1: La teva música.

0: Sant.
1: La teva música.
2: RAC 105. Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: La teva música.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

내가 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.